0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8 en aquest matí tan calorós que segueix una nit infernal amb màximes que han arribat als 37,2 graus a Banyalbufar o als 35 graus a Pollença, Port de Solla, Eivissa i Sant Antoni. És una de les notícies del dia en aquest dijous 20 d'agost. Amb Pablo Hernández, al control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam altres notícies amb Xavi Ara. Hem de parlar de successos.
1: Detingut un home per agredir sexualment i retenir una jove contra la seva voluntat en un habitatge d'Eivissa i arrestat a Manacor un home després de confessar que duia 10 dies cercant la seva exparella per matar-la.
0: Demanen la compareixença de Juan Manuel Lafuente.
1: Els grups de l'oposició al Parlament demanen al conseller de la Mai del Cicle de l'Aigua que expliqui la situació del seu departament després de la destitució de la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer.
0: I en els esports?
1: A hores d'ara encara no se sap si jugarà el Granada-Mallorca dilluns ve i preocupa l'estat de l'estadi després dels terratrèmols que ha patit la ciutat en els darrers dies.
0: Anem a consultar precisament la previsió del temps per a les pròximes hores, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui arriba la inestabilitat a Balears, amb cels ennuvolats pel matí i precipitacions amb fang, en general febles i ocasionals, que a la tarda poden ser moderades i venir acompanyades de tormenta. Avís també per temperatures molt altes. Avui les màximes arribaran a 37 graus a Palma, 36 a Maó, 35 a Eivissa i Formentera. Demà començaran a baixar aquests valors i ho faran durant el cap de setmana. Atenció també avui al vent. Avís per vent moderat del sud-oest, ocasionalment amb ratxes fortes o molt fortes. Avís groc per fenòmens costaners, s'espera vent amb força 6 i ratxes que poden superar els 80 km per hora. A Menorca, rissaga lleu. És una informació d'EMET.
0: En aquests moments tenim 28 graus a Maó, 33 a Palma, 29 a Formentera i 31 a Eivissa. I volen saber com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues avui dia molt tranquil a les carreteres. Només trobam petites retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Ingres, incorporació en via de cintura, i també a l'altura de la rotonda de cap a l'entrada, on les passes també trobaran algú de circulació lenta, però la resta de vies en aquestes hores, circulació tranquil·la. És tot, bon dia.
0: Nit infernal, la que han tingut avui a les Illes Balears, amb temperatures que han arribat als 37,2 graus a Banyalbufar, als 35,9 a Eivissa o Pollença. Ara mateix, per exemple, tenim 33 graus a Palma i 32 a les Pitiuses.
1: Ens trobam en el pic de temperatures de la quarta onada de calor d'agost. Al migdia, de fet, l'EMET activarà l'alerta taronja per valors que poden arribar als 39 graus. El portaveu de l'EMET, Jorge Rodríguez, assegura que la gran quantitat d'humitat present a l'atmosfera fa que la sensació tèrmica sigui encara més alta.
4: No solo se combina las altas temperaturas, sino que durante este verano hemos tenido episodios de altas temperaturas acompañadas de mucha humedad, con sensaciones térmicas que en algunos casos llegaban hasta los 50 grados. Entonces, pues en este caso ya sí que se produce un alivio térmico y además parece que se va a mantener a lo largo de la semana que viene.
1: Són dies complicats per conciliar la son i a les zones costaneres, a més, l'aigua de la mar dificulta la refrescada nocturna.
5: Estamos todos con los aires acondicionados, deseando ya el invierno.
6: Yo, sobre todo, que vivo en Palma, se nota un montón la humedad y es horroroso.
7: Demasiado calor, deseando de que se pueda descansar y que se pueda dormir sin aire.
1: Això sí, estem a les portes d'un canvi de temps. Demà començaran a baixar les temperatures i també s'esperen tempestes i precipitacions que poden deixar entre 10 i 15 litres d'aigua per metre quadrat de mitjana.
0: Tot això en un context fins ara de sequera que està marcant també aquest estiu. Aliança per l'Aigua adverteix que les sobreexplotació dels recursos hídrics és crònica i que es produeix mentre l'ús agrari ja extreu un 15% manco del que té assignat. Neus Gil, bon dia.
8: Bon dia. Els aqüífers pateixen cada vegada més la pressió del consum humà i residencial. De fet, Mallorca extreu més aigua subterrània de la que té assignada pel pla hidrològic. Juan Calvo, director de l'Aliança per l'Aigua.
9: En aquesta situació d'urgència i de crisi hídrica, el primer és aturar-se el creixement urbanístic. Perquè si no tenim aigua, per què volem créixer més?
8: L'Aliança critica, a més, que no s'aprofitin prou els recursos alternatius, com l'aigua dessalada. Mallorca diu que les dessaladores funcionen molt per davall de la seva capacitat.
9: Creiem que no té cap sentit fer una altra dessaladora si no aprofitem al màxim les que tenim. Moltes vegades aquests aqüífers estan connectats amb el subsol, amb l'aigua marina. Això fa que ara mateix ja tenim un problema de pèrdua de qualitat de l'aigua de la seta, també tenim problemes de talls i de pèrdua de pressió.
8: Per això defensa que la solució no passa per obrir noves dessaladores, sinó per limitar el creixement urbanístic, reduir les pèrdues de les xarxes, aprofitar més l'aigua dessalada i regenerada i controlar millor les extraccions en sòl rústic.
0: I aquest context de sequera té també implicacions polítiques, més per Mallorca reclama al govern una millora de la canalització i la digitalització del control del consum d'aigua.
8: Les reserves soterrànies de Mallorca han caigut fins al 39% al juliol, 7 punts manco que el mes anterior i per davall del 41% en què es va tancar l'agost de l'any passat. La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, assegura que fa falta fer una feina estructural de prevenció.
10: Si no prevenim, si no limitam, si no fem prevenció i planificació per moltes infraestructures hídriques que facem, si no tenim aigua, de res mos servirà.
8: Des de dilluns, els aqüífers de Manacor passaven a situació d'alerta. El seu batle, Miquel Oliver, parla de limitació en el creixement urbanístic i, per tant, major optimització del cicle de l'aigua.
11: Menor extracció d'aigua i millor aprofitament. És precisament començar a limitar la gent que viu a Mallorca. Anem a xerrar de quin ús se'n fa a hotels i també en places de turisme vacacional.
0: I també en el plànol polític, PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han demanat al govern la compareixença extraordinària en el Parlament del conseller de la mà, Juan Manuel Lafuente. Volen que expliqui la situació del seu departament després de la destitució de la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer Mata, i les suposades acusacions d'ingerències polítiques en determinades decisions tècniques. Obrim ara el bloc de successos. Ha estat detengut un home per agredir sexualment i retenir una jove contra la seva voluntat en un habitatge d'Eivissa, uns fets que varen ocórrer el passat 9 d'agost.
1: La jove d'origen estranger i que es trobava de manera temporal a Eivissa va romandre a l'illa només un dia i va tornar al municipi de la península en el qual resideix en l'actualitat.
0: A més, un home ha estat arrestat després de confessar que duia 10 dies cercant la seva exparella per matar-la.
1: Els fets varen ocórrer dimarts quan el detingut se va presentar als jutjats de Manacor per xerrar amb un jutge i demanar el seu ingrés a la presó. Segons la policia, va entrar fins i tot a la casa de camp on vivia la víctima i a la casa d'altres familiars per tractar de localitzar-la. L'home tenia una ordre d'allunyament en vigor.
0: Set i 52 minuts. Els empresaris del xàrter nàutic demanen professionalitzar el sector i obligar a fer exàmens pràctics a qui vulgui conduir una embarcació recreativa d'aquestes característiques.
8: Tot això arran de la mort aquest dimarts d'un home de 70 anys que es va ofegar a Sestanyol després que volcàs la llanxa on viatjava i que no requeria llicència de navegació. Escoltam a Pedro Gil, president de l'Associació d'Empreses de Xàrter Nàutic de Balears.
12: Ja sea con un barco privado o comercial, que pasen por un examen práctico, ya sea la licencia, ya sea el PER, patrón de yate, capitán de yate, que tengan un examen práctico para evaluar sus capacidades para ir al mar, ¿no? Tienes que bajar la velocidad para no generar inconvenientes, puesto que son vidas humanas las que van a bordo.
8: Precisament aquest tipus d'embarcació recreativa requerirà una llicència a partir de dia 1 d'octubre, és a dir, ja no estarà permès llogar-la sense disposar de titulació nàutica. Sobre l'incident de dimarts, assenyalen que la principal hipòtesi és que un vaixell més gros provocàs una ona que afectàs l'embarcació, ja que la mà estava en calma. Quan es lloga una embarcació d'aquest tipus, és necessari explicar bé el seu funcionament, a més de donar informació rellevant sobre la zona per tenir una experiència segura. Així ho explica Sergio Robert, de l'empresa Smart Boats Mallorca.
13: Exactamente, esto es un barco sin licencia, entonces lo que hacemos es explicamos todo el barco, todo el funcionamiento, desde el ancla, el motor, todo lo que necesitan saber para que hagan una travesía segura, les explicamos dónde pueden fondear, muy importante que no se puede hacer en Posidonia, por ejemplo, les explicamos todo el funcionamiento y también dónde pueden ir, dónde van a estar más seguros, más tranquilos.
14: Radio Nacional de España, las Islas Baleares, servicios informativos.
0: Més coses. Els programes de l'Imserso han deixat de sortir a compte als hotels de les Balears. El preu que paga el turista no ha evolucionat al mateix ritme que el cost pels empresaris i aquesta temporada, per poc més de 25 euros al dia, s'inclou allotjament, pensió completa, transport, assegurança i activitats.
1: En només una dècada, la xifra dels establiments de les Balears que participen s'ha reduït a la meitat. Enguany s'hi han adherit 15 a Mallorca, 3 a Eivissa i 2 a Menorca. El president de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears és Pedro Fiol.
15: Que si no se destinen més recursos, cada cop és més complicat per la planta hotelera tenir que sostenir aquests preus tan baixos perquè, evidentment, s'han de reorganitzar i moltes vegades no poden donar el mateix servei que donen a l'estiu per al client estranger o al client que paga un preu de temporada alta comparativament amb els preus que paga l'Imserso.
1: L'Inserso va néixer perquè els hotels tinguessin les portes obertes també durant la temporada baixa, però aquesta ja s'ha allargat i la demanda és cada vegada més forta. Un motiu més que explica el declivi d'aquest programa per a les persones jubilades. El president de l'Associació Hotelera de Sant Antoni és Damià Marí.
16: Jo crec que si n'hi hagués una pujada en les tarifes, segurament s'adhirien més hotels en el programa, això és segur. És veritat que nosaltres ho valorem molt positivament, és bé que així hi ha hotels oberts també quan no hi ha tanta demanda, on s'hi ven, i és una cosa que ajuda molt a l'economia local.
1: A la Comunitat Valenciana, de fet, els hotelers ja han advertit que alguns establiments podrien deixar el programa perquè consideren que els ingressos actuals no cobreixen els costos reals.
0: I un tercer tall de llum en el que d'un d'agost ha exhaurit la paciència dels restauradors del Port de Ciutadella. El sector denuncia greus perjudicis econòmics i reputacionals, per la qual cosa demanen solucions immediates. Clara Ceballos.
17: Taules plenes, reserves completes i de cop la foscor total. Això és el que han viscut els clients dels restaurants del Port de Ciutadella per tercera vegada en dues setmanes. Josep Caules és el propietari del restaurant Café Balear, on estan instal·lant un generador d'emergència.
18: Estem intentant ubicar les coses més essencials que puguem treballar almenys al 75 o al 80% d'un altre casos d'incidència. Estem cansats, indignats, i ens sentim molt impotents.
17: El sector lamenta que les apagades perjudiquen greument la imatge turística de Ciutadella de cara als milers de visitants que omplen la ciutat aquests dies. Escoltem José Bosch, president de l'Associació de Restauració Menorca.
19: Te quedes inoperatiu totalment. Comptes començades que no pots treure, si no tens una reserva, que no pots treure ni se compte. Vull dir, és un caos total. I s'imatge, sobretot s'imatge que donem.
17: A més, els restauradors recorden que un tall elèctric prolongat trenca la cadena de fred de les cambres i provoca pèrdues immediates, com ha passat a Café Balear.
18: La llagosta s'ha mort, eh? A més la calor que ja té d'ací, clar, la llagosta morta no la pot servir, no la pots... i amb calcuna ja fan olor. Han tirat moltíssims de quilos de llagosta i de marís.
17: Per tot plegat, els empresaris demanen una solució immediata per salvar la resta de la temporada.
0: I a Eivissa, el projecte per traslladar el Mercat Nou al voltant del Parc de la Pau no acaba d'agradar ni als veïns ni al Partit Socialista, que defensen la remodelació completa de l'edifici. El consistori insisteix, però, que s'ha de fer el canvi, argumentant que l'actual mercat té problemes estructurals greus. I quan falten 3 minuts per les 8, repassam ara, Neus, l'actualitat esportiva.
8: En futbol, a hores d'ara encara no se sap si es jugarà el Granada-Mallorca dilluns que ve. Preocupa l'estat de l'estadi després dels terratrèmols que ha patit la ciutat en els darrers dies. El club andalús ha encarregat una revisió estructural per comprovar si es pot jugar al Nuevo Los Cármenes a partir de dilluns, el partit de dilluns. Això després que el Mallorca tornés ahir als entrenaments amb la novetat de la presència de Josep Cerdà, que es va perdre per la lesió el debut en Lliga contra el Valladolid. Tot i els rumors de sortida de jugadors com Mateu Morell, Antonio Sánchez, David López i Marc Domènech, tots quatre varen participar en l'entrenament i està a prop de sortir el colombià Daniel Luna. En tenis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional per la Integritat del Tenis per haver donat positiu per cocaïna en una mostra proporcionada el passat 22 de juny durant la celebració de l'ATP 250 de Mallorca a Santa Ponça. El laboratori va confirmar el 17 de juliol la presència d'un metabòlit de la cocaïna.
0: I tenim ara un minutet i mig per repassar el que diuen les portades de premsa. Començam amb Es Diari, destaca la indignació dels empresaris per les panes a Ciutadella i ho il·lustra amb una fotografia del port, evidentment amb plena presència de clients en aquests restaurants. Diari d'Eivissa, la policia de Sant Antoni du any i mig en guerra amb el consistori i la imatge de primera plana és per la neteja del torrents que s'està fent abans que arribin les famoses danes típiques d'aquesta època de l'any. Periódico Eivissa diu que més de 600 abonats s'han quedat sense llum durant hores a Santa Eulària i a Sant Miquel, mentre destaquen la portada els nous ambaixadors de Eivissa Luxury Destination, Abel Matutes i el xef també David Muñoz. Última hora, diu, acusen a l'empresa nàutica de Sestanyol de greus deficiències en la barca, recordem que en la qual va morir un home de 70 anys fa dos dies. Si també destaquen en portada un Sant Jeroni diu per tots, la visita de la presidenta Marga Proens a l'emblemàtic convent de Palma. I acabam el repàs de la premsa amb Diari de Mallorca. La delinqüència creix un 15% de Mallorca amb més robatoris violents i tràfic de drogues. La imatge de portada és per aquest sopar a la Llesca que es va dur a terme ahir a la plaça Major de Ciutat. Amb el repàs a les portades arribem a les 8. Tornem amb més notícies en 45 minuts en la sintonia de Ràdio 5.